0: A Can Juanito hi trobareu gran varietat de terres i substrats, plantes d'horta i jardí, arbres fruiters, cítrics i d'ombra, tota classe de complements pel vostre hort i jardí. Oferim assessorament personalitzat, qualitat i confiança. A Can Juanito som professionals en agricultura i jardineria des de 1910. Visiteu-nos a Son Ferriol, carretera Manacor, quilòmetre 6,6 i a la nostra web, canjuanito.com.
1: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
2: Hoy en día, una casa necesita más. Más habitaciones, más dispositivos, más uso. Y una sola señal ya no basta. Por eso llega Super Wi-Fi de Fitwi. Instalamos varios puntos en tu hogar que trabajan juntos como una sola red inteligente. Tus dispositivos cambian automáticamente al punto con mejor señal, sin cortes y sin que lo notes. ¿El resultado? Cobertura más amplia, señal más uniforme y mayor estabilidad en toda la vivienda. Y todo desde solo 3 euros al mes. Sí, 3 euros. Activa el modo super con Fitwi. Más info en fitwi.com.

0: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.
1: Pitbulldiario.com, tu diario digital de referencia en Baleares. Noticias locales, nacionales e internacionales, deportes, cultura, sociedad y mucho más, todo en un solo lugar. Te ofrecemos información relevante y de calidad con vídeos exclusivos que te acercan a la noticia como nunca antes. Pitbulldiario.com, el digital balear que se lee, se ve y se escucha en Baleares.
2: Un día más en Pitbull Radio.
3: Us kids don't know what we're talking about, that we're too young to understand.

0: torna la Fira de Puigpunyent. Aquest proper cap de setmana visita un dels pobles amb més encant de la Serra de Tramuntana. Dissabte, dia 30, passejades de gegant i xeramiers. I amb el trenet dels dimonis. Taller d'herbes, sopar a la fresca fet aquí i actuació musical. I el diumenge, dia 31, a partir de les 10 del matí, passa carrers, actuació de l'Escola de Ball de Galilea, paradetes, el tradicional concurs de tall de verdú, bon ambient i moltes coses més. Dissabte, dia 30 i diumenge, dia 31, Fira de Puigpunyent.
1: No se molesten ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez molestias, ninguna. Y problemas, menos.
2: Fitwi Radio. La mejor combinación de éxitos dance pop.

Plàstics i Moldures Son Sardina, la teva tenda d'emmarcació de confiança. Marcs i Moldures, som al polígon de Son Rossinyol, amb pàrquing gratuït per a clients. Marcs i Moldures, més de 1.500 referències per triar i servei a mida. Emmarcant fotos, làmines, òleos, miralls a mida, sempre amb la millor qualitat. Vine a veure'ns a Gremi d'Hortolans de Nou, davant la presó. Marcs i Moldures Son Sardina, pàrquing gratuït per a clients. Marcs i Moldures Son Sardina, donant forma als teus records.

0: A Can Juanito hi trobareu gran varietat de terres i substrats, plantes d'horta i jardí, arbres fruiters, cítrics i d'ombra, tota classe de complements pel vostre hort i jardí. Oferim assessorament personalitzat, qualitat i confiança. A Can Juanito som professionals en agricultura i jardineria des de 1910. Visiteu-nos a Son Ferriol, carretera Manacor, quilòmetre 6,6 i a la nostra web canjuanito.com.
1: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
2: Para ti y también para ti. En Eroski te damos el pimiento rojo granelados con 49 euros kilo. La lubina de 400 a 600 gramos Eroski Natur a 10,95 euros kilo. La chuleta de lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo. Y la napolitana cacao bandeja de 4 unidades a 1,50 euros bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
3: ¿Qué te parecería tener asesoramiento legal por menos de lo que te cuesta tu plataforma de serie favorita? Nace CW Legal, un servicio jurídico 24 horas disponible incluido en una única cuota que podrás pagar con tu factura de fibra, móvil, tele o alarma. Bienvenidos.
4: Más info en fitwi.com.
5: Fitwi Radio.
6: Estamos cerca de ti.
5: Fitwi Radio.

0: Torna la Fira de Puigpunyent. Aquest proper cap de setmana visita un dels pobles amb més encant de la Serra de Tramuntana. Dissabte, dia 30, passejades de gegants i xeremiers. I amb el frenet dels dimonis. Taller d'herbes, sopar a la fresca fet aquí i actuació musical. I el diumenge, dia 31, a partir de les 10 del matí, passa carrers, actuació de l'Escola de Ball de Galilea, paradetes, el tradicional concurs de tall de verdú, bon ambient i moltes coses més. Dissabte, dia 30 i diumenge, dia 31, Fira de Puigpunyent.
1: No se molesten ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez Molestias, ninguna. Y problemas, menos.
2: Cada día le decimos... ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola!

0: Marcs i Moldures Son Sardina, la teva tenda d'emmarcació de confiança. Marcs i Moldures, som al polígon de Son Rossinyol, amb pàrquing gratuït per a clients. Marcs i Moldures, més de 1.500 referències per triar i servei a mida. Emmarcant fotos, làmines, òleos, miralls a mida, sempre amb la millor qualitat. Vine a veure'ns a Gremi d'Hortolans de Nou, davant la presó. Marcs i Moldures Son Sardina, pàrquing gratuït per a clients. Marcs i Moldures Son Sardina, donant forma als teus records.
1: En el restaurante Krishna, en Puerto Portals, todo sabe a India. Aromas, especias y sabores que se quedan en tu paladar. El auténtico sabor de la India en cada plato. Si buscas el auténtico sabor hindú, Krishna es tu destino. Masala, pasanda y una carta sorprendente preparada con productos frescos y de primera calidad. Restaurante Krishna, en Puerto Portals, locales 80 y 81. Sigue

0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía de Fiwi Radio Deportes. Después de la Zona 10 Radio Show hoy jueves, último radio show de la temporada 25-26. Después ya nos tendremos que centrar en la siguiente campaña 26-27 a partir del mes de agosto, cuando vuelva la Zona 10 en su programación habitual, en su horario habitual. Pero ya afrontando una temporada en segunda división, porque recordemos que el Mallorca ha bajado de categoría. La noticia se acaba de producir hace muy poquitos minutos, lo confirma el Real Mallorca. De Michelis, Martín De Michelis, seguirá como técnico del Real Mallorca hasta junio del 2028. Por lo tanto, renovación ya confirmada. Martín De Michelis será el entrenador que dirija el proyecto en segunda división de la próxima campaña, con el objetivo de ascender de categoría. Ojalá termine bien la próxima temporada con Martín De Michelis logrando ese objetivo del ascenso. Así que el primer capítulo de la nueva temporada ya está resuelto. El entrenador seguirá siendo Martín De Michelis. A partir de ahora, a trabajar a la hora de confeccionar la plantilla que tiene que conseguir ese objetivo. Una plantilla que se ajuste a la realidad económica del Mallorca y a la realidad deportiva que también va a tener el equipo. Va a ser uno de los punteros, uno de los favoritos para el ascenso del Mallorca, por su capacidad económica, por esa ayuda al descenso, juntamente con el Girona. El Oviedo no tanto, no va a recibir tanto dinero, pero sí el Mallorca y el Girona, así que preparados para afrontar esa nueva temporada y sobre todo acertar con los fichajes. Martín De Michelis, entrenador del Mallorca para las dos próximas temporadas, hasta 2028, si las cosas van bien, porque ya saben ustedes que el tema de entrenadores es un tema circunstancial. Si las cosas van mal, normalmente salen por la puerta antes de acabar sus contratos. Esta es la primera noticia. Hablaremos en unos instantes con el presidente del Poblense, porque se la juega el Poblense este domingo a las 12 ante el Águilas. Un partidazo también, equipo Fiwi, el Poblense, que se va a jugar el ascenso de categoría en 90 minutos o más, porque puede haber prórroga y puede haber penaltis, porque son dos equipos que obtuvieron la misma posición en la tabla, terceros, y por lo tanto, si hay empate hasta la prórroga, puede haber penaltis. Y después, por la tarde a las 7, tenemos el Atlético Baleares-Real Jaén, que os vamos a ofrecer aquí en directo, en la sintonía de Fiwi Radio Deportes, este encuentro decisivo también para el Atlético Baleares, que tiene que remontar, tiene que marcar un gol. Marcando un gol ya le basta y es suficiente para conseguir el ascenso, porque recordemos, en caso de empate vale la clasificación de la liga regular y el Baleares quedó en segundo lugar. Así pues, toda la ventaja ahora mismo a nivel de resultado para el Jaén, pero muchas más posibilidades también para el Atlético Baleares por esta circunstancia. Hablaremos de esto y también hablaremos de fútbol sala un poquito, porque tenemos al filial del Illes Balears Palma Futsal, que va a afrontar está afrontando la fase de ascenso a la segunda división, y hablaremos con su técnico, con Óscar Tesías, a ver cómo ve esta eliminatoria con el Albacete, que ya se ha puesto de cara en el primer resultado. Y después tenemos nuestra tertulia, toda la más futbolera. Hoy acabamos con las tertulias de la temporada. Estarán con nosotros los habituales, con Tony, con Tomeu Pascual, Dani Gómez Paniza. Creo que tenemos alguna baja con Orejuela y con Jovan, pero bueno, los perdonamos. A ver, Jovan va a comer con un amigo, así que perdonado está. Luego lo comentamos. Venga, pausa, busco a Miquel Molondro, al presidente del Poblense, a ver qué me cuenta y cómo está de nervios.
1: A Can Juanito hi trobareu gran varietat de terres i substrats, plantes d'horta i jardí, arbres fruiters, cítrics i d'ombra, tota classe de complements pel vostre hort i jardí. Oferim assessorament personalitzat, qualitat i confiança. A Can Juanito som professionals en agricultura i jardineria des de 1910. Visiteu-nos a Son Ferriol, carretera Manacor, quilòmetre 6,6, i a la nostra web, canjuanito.com.
2: En Drinks Boutique sabemos que el sabor no se negocia. Por eso te presentamos Hierbas Túnel 00. Todo el carácter, toda la personalidad y todo el sabor inconfundible de siempre. Ahora sin alcohol. Ideal para disfrutar en cualquier momento sin renunciar a nada. Encuentra Hierbas Túnel 00 en Drinks Boutique y redescubre el placer de brindar a tu manera. Hierbas Túnel 00. Auténtica, intensa, cero alcohol.
3: Llega a nuestra ciudad el nuevo Fiat 500 híbrido, el coche urbano que marca tendencia. Icono italiano, diseño que enamora, tecnología con conciencia. Híbrido para moverte con estilo, pensado para hoy, comprometido con el mañana. Ecología, moda y carácter en cada calle. Nuevo Fiat 500 híbrido. La ciudad ya tiene nuevo protagonista.
4: Autoventa Manacor, tu concesionario oficial Fiat en el polígono de Manacor.
5: Torna la Fira de Puigpunyent. Aquest proper cap de setmana visita un dels pobles amb més encant de la Serra de Tramuntana. Dissabte, dia 30, passejades de gegant i geraniers. I amb el trenet dels dimonis. Taller d'herbes, sopar a la fresca fet aquí i actuació musical. I el diumenge, dia 31, a partir de les 10 del matí, passa carrers, actuació de l'Escola de Ball de Galilea, paradetes, el tradicional concurs de tall de verdú, bon ambient i moltes coses més. Dissabte, dia 30 i diumenge, dia 31, Fira de Puigpunyent.
6: No se moleste en ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez molestias, ninguna. Y problemas, menos.
0: Lo dicho, vamos a hablar de la fase de ascenso a la primera ref que va a jugar el Poblense y el Atlético Baleares. Empezamos con el Poblense, equipo Figui, que afronta el partido de vuelta en Sapobla, en el municipal de Sapobla, a las 12 del mediodía, arropado por su afición, con ganas de, evidentemente, superar esta eliminatoria. 0-0 en la ida, eliminatoria muy abierta, pero se decide en casa. Presidente Miquel Molondro, ¿qué tal? Molt bones, ¿cómo estás, presi?
7: Molt bones.
0: Molt bones. Nervis, ¿cómo andan, Nervis?
7: Bueno, un poco nervioso, ya frisam que hagin jugat.
0: Sí, y que acabi bé, ¿no?
7: Sí, que acabi bé, més que res perquè és un partit somiat, un partit històric, és una oportunitat, diguem, única per al Poblense, per accedir en aquesta primera ref amb un bon resultat que varen dur d'Àguiles, i aquesta setmana, una setmana per tota la directiva i tots, de molta de feina, de preparar un lleno màxim aquí en el camp municipal.
0: Quant d'aficionats esperes a la Pobla aquest diumenge, Miquel?
7: Bueno, nosaltres esperam uns 3.000, que més o menys la cabuda que té ara. Hem de pensar que tenim una zona un poc precintada i per evitar perills només poden ficar 3.000 persones.
0: 3.000 persones, i creus que s'esgotaran les entrades, no?
7: Sí, jo crec que sí, en el ritme que anem, i ja se'n van vendre moltes i esperam avui i demà i si esperem més o menys que crec que serà un lleno.
0: Miquel, esperaves arribar en aquesta situació ara mateix del Poblense aquesta temporada, jugant els play-offs i estar pràcticament a una passa d'ascendir de categoria? Tu esperaves això a principi de temporada?
7: No, més que pensar-ho, vaig expressar en el seu moment, si anem a Lliseta, ahir va ser curiós que en Vicenç Sabater es porter, diu, sí, el president, quan varen fer la presentació, va dir que hem de mirar de quedar tots cinc primers. El president és molt optimista, però més que res era un pensament somiat que tens i si anem a la lliga. Així que vaig fer aquesta reflexió i donar una hora bona en aquest grup, a l'entrenador i tots els jugadors, perquè això és un èxit. Estem en el partit somiat, han tingut dos ascensos de tercera a segona, durant un varen viure a Santanyí amb la pandèmia, que eren 50 de nosaltres, quasi no se va poder celebrar, i el darrer ascenso que tinguérem a segona B de l'any passat, que també molt va tocar viure a Formentera l'ascenso. En canvi, aquesta vegada el sorteig, la sort, mos ha duit que poguéssim accedir en aquest censo a dintre nostre, si se pot realitzar.
0: Sobretot és que aquesta temporada, Miquel, ha estat espectacular d'aquest poblense, amb un pressupost molt, molt ajustat, ha competit fins al final, ha estat líder de la categoria de manera destacada durant la temporada, la lliga regular, i amb tots els mèrits ha arribat en aquest playoff i està a punt d'aconseguir aquest somiat ascens i pujar a primera ref. Miquel, el club està preparat per un ascens?
7: Sí, el club no tenim cap deute de res, i jo per això és molt important. Hem de seguir en els mateixos jugadors, perquè ells s'han guanyat i ells s'ho mereixen, i el que he repetit i seguir repetint, que aquest èxit, penso que és un èxit de tots els clubs de Mallorca, perquè hem de pensar que nosaltres tenim tots els jugadors d'aquí de Mallorca i no tots han començat en la nostra futbol base, han començat a jugar amb altres equips de Mallorca, i crec que és un èxit de tots aquests clubs que se fa feina a nivell físic, a nivell tàctic i tècnic. I jo crec que en aquest moment el Poblense ha tret un poquet el profit. Sí, que hem de pensar que no és que el seu grup ja ha elegit ells, i s'ha donat el rendiment que s'ha donat. Per això, enhorabona a tots els clubs de Mallorca, perquè també formen part d'aquesta hazanya que fa el Poblense.
0: És a dir, ho hem preparat econòmicament, és possible vot a la primera ref? És a dir, no hi haurà cap problema econòmic per assolir aquesta categoria?
7: No, el problema econòmic no hi és, perquè seguirem fent un pressupost damunt els números d'ajudes. Hem de pensar que això ja és una lliga professional, però les ajudes també són molt més grosses. Tens drets de televisió, que ara no tens, ara tens una miqueta d'ajuda de CB3, però llavors ja sí formes part d'aquesta lliga professional de drets de televisió. A partir d'aquí se farà el pressupost i tirarem endavant, cap problema.
0: Vale. I el tema d'en Òscar Troya, ho tens fermat, tan fermat com el tema dels dobbers? Ho tens fermat, en Òscar?
7: En Òscar no ho fermat res mai, ja me va donar la seva mà fa 11 anys i hem seguit sempre igual, mos hem donat la mà, i a partir d'aquí feim el que ell mos diu.
0: El que passa que ves alerta, Miquel, perquè aquest home, en la línia que du tan positiva, te'l llevaran de ses mans, si no vas alerta, Miquel.
7: Bueno, estaria orgullós que se n'anés un equip de primera divisió, que és aquí on ell se mereix estar. Vaig dir que els clubs de primera divisió estan adormits, no? Consenten pagar per veritats per qualque entrenador, i jo, si jo fos un president de primera divisió, li donaria l'oportunitat a ell.
0: Bueno, pues, per tant, tu creus que en Òscar, si pujam, seguirà en el Poblense, no?
7: Jo crec que sí, si no se'n va un equip de superior categoria, crec que seguirà aquí.
0: Vale, perfecte.
7: De totes maneres, això ho ha de decidir ell.
0: No? Ah, ho decideix ell.
7: Duï molt d'any junts i ell i jo sempre hem anat units.
0: Vale, perfecte. Li deixam a ell que decideixi, no? Si vol seguir o no.
7: Sí, claro, sempre.
0: Vale. El tema de l'afició de l'Àguiles, la tens controlada? En vendran molts de fora?
7: Sí, l'afició de l'Àguiles jo crec que vendran unes 300 persones, sí, perquè han de pensar que venir d'allà aquí és difícil. Nosaltres vàrem tenir difícil per anar allà perquè vàrem haver d'anar a Granada. Se tornada n'hi ha que vengueren per Granada, n'hi ha que vengueren per Màlaga. És un poc difícil, però bé, jo crec que ells vendran un 300, els rebrem així com els van rebre ells, molt bé, els tractarem molt bé, i crec que ja serà un club que serem germans, perquè hem arribat a una final agermanats i un dels dos quedarà les portes d'aconseguir aquest gran èxit. Tant que han tingut nosaltres, també l'han tingut ells.
0: Estem a jugar a les 12, que ha estat una decisió vostra, us vau posar d'acord amb l'Àguiles? Com va ser això?
7: No, sí, anem a posar d'acord perquè és una decisió de poder arribar i jugar i llavors també poder fugir. Hem de pensar que som silla i hem d'agafar avions.
0: Vale, o sigui que per això se posa a les 12 del migdia, no?
7: Sí. Vale. També tenim una miqueta de conveni amb IB3, i també respetam que el Balear juga a les 7 i nosaltres ja que posàvem a les 12 i així els mallorquins també podran veure el Poblense per la televisió.
0: Ojalà pugin tots dos, Miquel?
7: Sí, seria molt bona cosa que hi hagués dos equipos aquí a les Illes jugant aquesta primera ref.
0: Ojalà. Bueno, serien tres a l'Eivissa. Tenien tres, d'aquesta comunitat.
7: Sí, també a l'Eivissa,
0: Sí, que bé. Seria fantàstic, una temporada fantàstica de primera ref. Tenia tres equips a la nostra comunitat. Menys viatges, també. És més fàcil, també.
7: Menys viatges, i també és una demostració del que he dit, que els clubs de Mallorca fan les coses bastant bé a nivell deportiu en el futbol.
0: Bueno, recomanació que la gent vagi amb protector solar, no?, i amb un gorro, si pot ser, no?
7: Sí, que vinguin preparats, perquè ha de ser un dia guapo, o supos que farà un poquet de sol, i aguantar el partit. Són bones d'aguantar les dues hores de partit.
0: Bueno, tu creus que hi haurà pròrroga i penals?
7: No m'agradaria acabar en 90.
0: Això seria lo seu, va que sí, eh?
7: Sí.
0: Bueno, pues esperem que tot vagi bé, Miquel, que vagin molt bé les coses, i evidentment molt pendents del Poblense aquest diumenge a les 12 davant de l'Àguiles, 0-0 a Senada, men que passa la tornada, jugam a casa, 3.000 estaran recolzant-se aquí, i esperem que se pugui produir un bon resultat i pujar a la primera ref. Moltíssimes gràcies, Miquel, una ferrada molt forta i sort.
7: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, senyor Miquel Molondro, president del Poblense, i evidentment el otro que se la juega és el Atlético Baleares.
2: Desde ahora te contamos toda la actualidad del partido de vuelta de la fase de ascenso a la primera ref que disputará el Atlético Baleares y el Real Jaén. El mejor análisis, las entrevistas y la afición son a partir de ahora los protagonistas. Toda la información del Atlético Baleares llega a Facebook Radio Deportes con el patrocinio de Marcos y Moldura Son Sardina, Autoescuela Calet, Club de Pádel Mallorca y Luciano Piscina. Forma parte del club y vive con nosotros este partido histórico en busca de la primera red.

0: Torna la Fira de Puigpunyent. Aquest proper cap de setmana visita un dels pobles amb més encant de la Serra de Tramuntana. Dissabte, dia 30, passejades de gegants i geraniers. I amb el frenet dels dimonis. Taller d'herbes, sopar a la fresca fet aquí i actuació musical. I el diumenge, dia 31, a partir de les 10 del matí, passa carrers, actuació de l'Escola de Ball de Galilea, paradetes, el tradicional concurs de tall de verdut, bon ambient i moltes coses més. Dissabte, dia 30 i diumenge, dia 31, Fira de Puigpunyent.
1: No se molesten ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez Molestias, ninguna. Y problemas, menos.
2: En Fitwi Radio, esto es lo que hay. Con Juan Alcalde. Sintoniza la diferencia.

0: Torna la Fira de Puigpunyent. Aquest proper cap de setmana visita un dels pobles amb més encant de la Serra de Tramuntana. Dissabte, dia 30, passejades de gegants i xeremiers. I amb el frenet dels dimonis. Taller d'herbes, sopar a la fresca fet aquí i actuació musical. I el diumenge, dia 31, a partir de les 10 del matí, passa carrers, actuació de l'Escola de Ball de Galilea, paradetes, el tradicional concurs de tall de verdú, bon ambient i moltes coses més. Dissabte, dia 30 i diumenge, dia 31, Fira de Puigpunyent.
1: No se molesten ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez molestias, ninguna. Y problemas, menos.
2: Bitwiradio.com

0: Torna la Fira de Puigpunyent. Aquest proper cap de setmana visita un dels pobles amb més encant de la Serra de Tramuntana. Dissabte, dia 30, passejades de gegants i xeremiers. I amb el trenet dels dimonis. Taller d'herbes, sopar a la fresca fet aquí i actuació musical. I el diumenge, dia 31, a partir de les 10 del matí, passa carrers, actuació de l'Escola de Ball de Galilea, paradetes, el tradicional concurs de tall de verdú, bon ambient i moltes coses més. Dissabte, dia 30, i diumenge, dia 31, Fira de Puigpunyent.
1: No se moleste en ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez Molestias, ninguna. Y problemas, menos.
2: Si no quieres que todos los días sean iguales, esto es lo que hay. Sintoniza la diferencia. Fitwi Radio 103.9 FM.
3: Marcs i moldures són Sardina, la teva tenda d'emmarcació de confiança. Marcs i moldures som al polígon de Son Rossinyol, amb pàrquing gratuït per a clients. Marcs i moldures, més de 1.500 referències per triar i servei a mida. Emmarcant fotos, làmines, òleos, miralls a mida, sempre amb la millor qualitat. Vine a veure'ns a Gremi d'Hortolans de Nou davant la presó. Marcs i moldures Son Sardina. Pàrquing gratuït per a clients. Marcs i moldures Son Sardina. Donant forma als teus records.
4: Atención, amantes del deporte. Este 30 de mayo llega el encuentro híbrido más esperado. Cobra Race. Una experiencia única que combina fuerza, resistencia y diversión. Adaptada a todos los niveles. Corre, supérate y vive una jornada épica en pareja o en solitario que no olvidarás. Últimas plazas disponibles. ¿Aceptas el reto? Inscríbete ya en www.cobrarace.es. No te quedes fuera. Cobra Race, 30 de mayo, con el apoyo del Gobierno de las Illes Balears. Programa Illes Balears Sostenibles.
2: Esto es lo que hay. Sintoniza la diferencia. Fitwi Radio 103.9.